0: experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
1: Dime la web y me informo.
0: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
2: Miguel, ¿te has cambiado el coche?
3: Sí, pasé por la puerta de automóviles Esteve. Lo vi y me lo puso tan fácil. Me tasó el mío y cambié de coche.
2: Pues dime dónde está, a ver si encuentro el coche que tengo en mente.
3: Claro, en Avenida del Textil 25B, en Ontinyent. Tienen un stock de más de 70 vehículos. Si no lo encuentras allí, ya no sé.
4: Automóviles Esteve, tenemos lo que buscas.
5: Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
5: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
5: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
7: Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Sea cual sea tu favorita, ahí nos tienes. Los 40, todos los éxitos. 95.3.